controlat. Volem tenir-ho tot baix control. Però sa fe consisteix en deixar espai. És dir, senyor, confia en vos, encara que no ho entengui tot. Segurament has conegut persones que ho han viscut o ho viuen així. Avui te faig una proposta. Te convido a demanar-te. Què em costa deixar en les mans de Déu? Molt bon dia a tothom.